0: Hey, what is that number again, Debbie?
1: Of the boss line? 917-525-3720.
0: Ah, well, call us.
2: Els anys 60 eren els anys de la música. Ràdio Barcelona va augmentar la seva oferta en programes com Festival en la Ràdio i Àlbum Musical, mentre que la Coca-Cola patrocinava l'espai de l'acer Pausa Musical.